0: Radio Castellón. Cadena SER.
1: Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels Premis Ciutat de Castelló. Feliç 775! 75 aniversari Castelló, Ayuntamiento de Castelló. Toda la info a castelló.es.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Castellón, calle de en medio 50 y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: En García Petit Abogados, especialistas en derecho económico y empresarial, llevamos más de 25 años ayudando a las empresas a resolver conflictos internos y a salir de las crisis. García Petit Abogados, en Colón 19, Castellón, y en garcíapetitabogados.es.
4: Si este verano tu aire acondicionado trabaja más que tú, igual el problema no es el aire. Cabañero Ventanas, estás en casa. Cabañero.es.
5: Vila-real ja està de festa. Del 4 al 13 de setembre gaudeix dels festejos en honor a la Mare de Déu de Gràcia amb prop de 200 propostes per a totes les edats. Tradició, música, bous, cultura i molt d'ambient al carrer. Consulta els actes a programadefestes.vila-real.es. Aquestes festes desconnecta i disfruta en convivència entre totes i tots. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes.

0: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas.
1: Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la tertulia de este martes en Radio Castellón Cadena Ser, en el que es el inicio de las tertulias habituales en esta casa. Saludamos a Alejo Fondemora del Partido Popular. Buenas tardes, buena vesprada.
2: Hola, buenas tardes.
1: Verónica Ruiz de Compromís, buena vesprada.
3: Hola, buena vesprada.
1: María José Salvador del PSPB, buena vesprada.
4: Buena vesprada.
1: Benvinguts a tots i a totes a les tertulies de nou, así a esta casa. Bueno, anem a començar una tertúlia que, la veritat, pues, ha hagut alguns canvis des del passat mes de juny, quan vam tindre la última tertúlia, però el cert és que en el tema polític n'hi ha una qüestió que és fonamental de cara al futur electoral, que és quan se van a celebrar les eleccions. Perquè avui, de fet, he vist algunes notícies també publicades que apuntaven a un possible adelantament electoral, que això podria tindre conseqüències també a nivell autonòmic. Vosaltres penseu que es van adelantar les eleccions a nivell general, les nacionals, i que això pot tindre també conseqüències en l'àmbit autonòmic? Maria José.
4: Bueno, en primer lloc, bona vesprada. Després d'esperar que hagin ja passat unes bones vacances, tots i totes. I bé, pel que respecta a la pregunta que planteges, jo crec que el president del govern ha sigut molt clar, ho ha dit per activa i per passiva. Les eleccions generals van a ser en 2027, se va esgotar la legislatura i, per tant, en aquests moments, damunt de la taula hi ha una proposta tant de dues qüestions molt importants, una que està vinculada al model de finançament i, per una altra banda, el plantejament de l'avantprojecte de pressupostos generals de l'Estat i que, per tant, jo crec que en cada moment, partido a partido, com deia un entrenador, i el plantejament és ese. I, per tant, ese és l'escenari i l'altre escenari respecte de les autonòmiques i les municipals, que seran en 2026... I per tant, pues, 2027, en maig, i per tant, pues, això és el plantejament. Primer van les municipals i les autonòmiques i després vindran les eleccions generals. En aquests moments no hi ha ningú element nou que ens porti a pensar que va haver un adelantament electoral per part del president del govern d'Espanya, que és l'únic que pot avançar les eleccions.
1: N'hi ha moltes quinieles, Verónica Ruiz, al respecte. Alguns diuen, bueno, serà en setembre, que perquè esgotarà els terminis el president del govern. Altres, avui veiem algunes publicacions de serà en el primer trimestre de 2027. O sigui, s'ha parlat molt d'aquest possible avançament electoral que pot tindre conseqüències en un avançament electoral autonòmic també.
3: Al final, les quinieles són quinieles. El que està clar és que Compromís, així al País Valencià, portem des del dia següent de la Dana, que vam saber que Mazón es va quedar des del Ventorro en lloc d'estar on tenia que estar, que era treballant i defensant a la gent i activant totes les emergències que s'havien d'activar per a salvar les vides que malauradament es van perdre. I portem demanant eleccions des d'aquell moment. Si no han convocat eleccions és perquè no volen, perquè el president de la Generalitat té tota l'autoritat del món per a convocar eleccions quan considere pertinent. No li interessa políticament parlant? Clar que no li interessa. Ara bé, és una qüestió prou evident que si Pedro Sánchez avançar a les eleccions, Llorca aprofitaria per a convocar-les immediatament i aprofitar-se pues, d'aquesta tendència de vot que sembla que pot passar, i tant de bo no passe, però pot passar de cara a les eleccions generals, per aprofitar-se en ell, perquè sap perfectament que si convoca eleccions, el Partit Popular i Vox se'n van a l'oposició, així a la Comunitat Valenciana.
1: Alejo Fondemora.
2: Me has preguntat sobre les eleccions nacionals, que és el que entres la pregunta.
1: Ver, sí, bueno, però que això pot provocar també un efecte de que...
2: N'hi ha que distingir entre el que necessita Espanya, el que volen els espanyols i el que va fer malauradament el president del govern. El que necessita Espanya són les eleccions nacionals ja quan antes millor, perquè este govern està paralitzat, és un govern que no governa per a ningú, el president se'n va anar de vacances en una pitjor crisi migratòria i encara sembla que no hagi tornat del tot. El que volen els espanyols és que les eleccions siguin quan antes i que quin hagi un canvi efectiu de govern a l'Estat, perquè ho dic, no són després de perdre tota la legislatura sense capacitat governativa, sense capacitat legislativa i sense capacitat parlamentària, només recolzat per els quatre partits que volen que Espanya no avanci i no vagi millor, se necessiten les eleccions. El que jo crec que va passar és que Pedro Sánchez, en la situació en la que està, només pot esperar a aguantar tot el que puga, a veure si en algun moment li sopla el vent de dar de cola i pot avançar una miqueta, però és que se veu que no. L'Estat està sense rumbo, sense direcció, les coses cada vegada van a pitjor, no s'adopten mesures, i al final, pues, en el apoyo de PSOE Nacional i de Compromís i altres partits que recolzen a Pedro Sánchez, se pot estar...
3: La majoria hasta, parlamentària,
2: vaja. Se pot estar... Sí. No, és que no som una majoria parlamentària, perquè la majoria parlamentària vol que Pedro Sánchez acabi la legislatura, que ho han dit. L'únic que no s'ha aprovat és una moció de censura, no s'ha aprovat perquè se li va reprovar, per el Parlament, i no una reprovació en el Parlament, i això no és una majoria parlamentària, està en una minoria sense capacitat legislativa, sense capacitat executiva el govern d'Espanya. I això és la situació. O sigui, el que volen els espanyols, el que necessita el país és que hi hagi eleccions. El que necessita el president és una altra cosa completament diferent, i lamentablement, com és el que té que convocar-les, pues, esperem.
1: I la Generalitat les convocaria, aleshores? Sí, sí.
4: Això sí, dice a Feijó.
2: No sembla que n'hi hagi cap iniciativa ni ser costat, però és que també esperar una reacció, primer té que passar l'acció, primer té que Pedro Sánchez convocar-les, no esperem, el que t'he dit, no esperem que se convoquen, volem, però no contem en aquesta esperança, lamentablement.
4: Bé, jo crec que és molt important que, respecte al que estàveu plantejant, el govern de Pedro Sánchez està governant, cada dia governa i sobretot pren mesures i decisions que són positives per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de tots els espanyols i les espanyoles. Per contra, tenim un govern en la Generalitat Valenciana, en aquests moments en el senyor Pérez Llorca, que no l'ha votat absolutament ningú, sinó que l'ha proposat quan va dimitir Mazón, sobretot per aquesta pressió que va fer la societat valenciana. I, per tant, tenim així el senyor Pérez Llorca, no heu sigut capaços de resoldre aquesta greu situació que van patir els valencians i valencianes en la Dana en 2631 morts, provocant la convocatòria d'eleccions i deixant que els valencians i valencianes decidiren, perquè tampoc no esteu escoltant el que diu la ciutadania valenciana al carrer, només esteu escoltant el que vos diu Vox, i les úniques decisions que preneu i legisleu i heu aprovat uns pressupostos de la Generalitat Valenciana al dictat exclusivament dels negacionistes, precisament del canvi climàtic, els negacionistes de la violència de gènere, els negacionistes de l'educació, de la sanitat pública, i en definitiva esteu totalment arrossegats a lo que diu Vox i no esteu escoltant a la majoria de valencians i valencianes. I si no vos agrada el govern de Pedro Sánchez, el que teniu que fer és presentar, pues, una moció de censura al senyor Feijó, que la presente. Si no hi ha majoria parlamentària, que presenta una moció de censura. Ja està.
1: Hem començat el curs polític, anem a començar el curs polític este mes de setembre. El que està clar és que 2027 és un any electoral, estan ahí les eleccions municipals i autonòmiques en maig de 2027, i les generals, ja veurem si al final n'hi ha un avançament de les eleccions o si finalment es convoquen dins d'un any, en el mes de setembre, però està clar que seran també en 2027. Però n'hi ha una qüestió ahí que encara queda per resoldre, que és que qui va ser el candidat del Partit Popular a nivell autonòmic, Alejo Fundemora.
2: Jo crec que no n'hi ha dubte, no? És que és una qüestió que... És una polèmica artificial que està intentant llançar l'esquerra de que no n'hi ha candidat. El candidat és que n'hi ha un president de la Generalitat que està governant, està fent bé, està governant per a tots, estan aprovant pressupostos. La Generalitat Valenciana compta en pressupostos, que és algo que no pot dir el govern d'Espanya.
1: Però és oficialment el candidat?
4: No.
2: Què?
1: És oficialment el candidat.
2: És oficialment el candidat, no, perquè n'hi ha uns plaços i uns terminis i n'hi ha uns procediments que se tenen que complir, però bueno, és que estan nomenats els alcaldes de més de capitals de província, pues, en el funcionament intern del partit.
1: I perquè Genova no l'ha ratificat en cap moment.
2: El Partit Popular no és un partit de sorpresa, és un partit de gestió, de treball, de confiança per als valencians, i jo crec que allí no té cap canvi.
3: Madre mía. Increïble.
4: Bueno, a mi m'agradaria preguntar-li a Alejo si ell és coneixedor d'aquests dossiers que està fent el seu partit sobre els
2: xanxullos sobre la ideologia política dels periodistes, de Pérez Llorca, el senyor Marlaska,
4: i què opina, i sobretot
2: el
4: fet
2: que
4: no hi ha una ratificació de Pérez Llorca. El senyor Feijó va anar a Alacant i va ratificar Ese és el funcionament vostre, no és en el meu partit, però en el vostre, va arribar a les fogueres i va ratificar a l'alcalde d'Alacant com a candidat a les eleccions municipals. Això no ho ha fet en Pérez Llorca. El que està, sí que estan fent, perquè ahir s'ha publicat, és que estan fent uns dossiers sobre els xanxullos i els negocis familiars del senyor Pérez Llorca. Després està Montpó, que a banda d'estar insultant a la ministra i candidata del Partit Socialista, a Diana Morant, pues també està, no, com implicat en totes aquestes trames, a veure si sona una flauta i pareixer, no, que vol ser ell també el candidat. Jo crec que sí teniu un problema dins del Partit Popular, perquè la normalitat que diu el diputat haguera sigut que Feijó, sense cap problema, en les visites que ha fet, inclús a Castelló, haguera pogut, a les preguntes inclús dels mitjans, sí, va ser el candidat a la presidència de la Generalitat, i això no ha passat. Per tant, sí que hi ha problemes interns dins del Partit Popular i molts dubtes sobre l'actual president Pérez Llorca. Jo crec que hauríeu reconèixer-lo i prendre les decisions que se tinguin que prendre, sobretot per els vostres votants, encara que nosaltres estem absolutament convençuts de que hi haurà un canvi a la Generalitat Valenciana per a que hi hagi un govern socialista.
1: Alejo Fondemora, algo que afegir al respecte.
2: A veure, és que són qüestions vistes des del punt de vista socialista. Vos he dit que és el que volen plantejar, volen sembrar dubtes, volen sembrar que n'hi hagi una incertidumbre que no existís realment. O sigui, al final, els procediments, les qüestions internes dels partits i els plaços que se donen són els normals. És que tampoc ha ratificat a cap altre de les candidatures de les comunitats autònomes. És que,
4: Volen anticipar.
2: Volen anticipar. Ahir el que tenen els socialistes que el que estan fent ja és buscar d'agitar, de convertir això en un moment d'incertidumbre, d'incertesa, per a que no es parli de la mala gestió que està fent el Partit Socialista a nivell nacional, i ells sí que tenen un problema de lideratge, ells sí que tenen un problema, bueno, de tot, de falta de futur, perquè el que veuen és que com
4: a les eleccions... Si
2: al final la ciutadania decidirà, no n'hi ha més que veure les enquestes per a on van.
4: N'hi ha que veure la majoria parlamentària on està.
2: I les majories parlamentàries que se preveuen en els pròxims anys, i com ja des del dins del propi Partit Socialista ja se van donant crits d'auxili dels alcaldes i dels presidents autonòmics que tenen que presentar-se a les eleccions, que no se pot aplegar a les eleccions en la incertesa nacional i en Pedro Sánchez al capdavant del govern, perquè
4: Sánchez
2: se van a pegar pues, contra un mur de la ciutadania, que el que vol és un canvi.
4: Estem posant en valor la gestió del govern d'Espanya, en absolut. Escolta, jo a ningú alcalde ni ninguna alcaldessa del Partit Socialista
2: a un president autonòmic dient que s'enfonsava el barco en els mariners, que a veure que n'hi hauria que veure. Això a un president d'una comunitat autònoma veïna ha dit que el capità del barco tenia que veure s'enfonava el barco.
4: Veïna no són els alcaldes i les alcaldesses.
2: No, segur. Estic jo convençut que estan encantats tots els alcaldes socialistes de presentar-se com a cap de cartell en Pedro Sánchez.
1: Demana la paraula a Verónica Puig.
3: Sí, no, és que jo m'estic llançant les mans al cap perquè escolté el company Fondemora parlar tot el rato del govern d'Espanya quan això és una tertúlia autonòmica, i assenyalar a comunitats veïnes quan la vergonya la tenim en aquesta comunitat, amb un Carlos Mazón moreno, moreníssim, que no pega xapa, que no treballa, que no venia als plenaris, que només ve a votar perquè el manté el Partit Popular, quan han ficat a dit des del Partit Popular amb la consigna de Vox des de Madrid a un senyor que serà o no serà el presidencial, i a mi, sincerament, és que me dona igual a qui fiqueu de presidenciable. Però si el problema que té el País Valencià és el Partit Popular... Però si és el Partit Popular, si en el pitjor desastre que hem tingut en aquesta legislatura, que està la Dana, no ho ha estat a l'alçada. Per no estar a l'alçada és que el president de la Generalitat estava al ventorro. I el president de la Generalitat, que estava al ventorro, ara és un diputat que cobra molt més que jo, molt més que jo, que també soc diputada autonòmica, perquè el senyor president de la Generalitat, que ha col·locat Vox amb els vostres vots, li ha incrementat el sou per a ser president d'una comissió que ni se convoca. Ni se convoca ni se convocarà. És que n'hi ha que tindre jeta de parlar de les comunitats veïnes quan la vergonya l'està passant en esta comunitat. Sincerament, me dona absolutament igual qui serà el presidenciable per part del Partit Popular, perquè la comunitat valenciana necessita un canvi. Necessita un canvi. I per això no convoqueu eleccions. Estic parlant jo, Fondemora, sí que és una miqueta educat. Estic parlant jo, que estic jo en el torn de la meva paraula. Tu quan has parlat, jo no he dit absolutament res. Te pregaria que deixares parlar al teu contrincant.
1: De seguida continuem en la tertúlia, es poden escoltar en el 521 de la onda mitjana, també en les nostres xarxes socials, pàgina web, i estem ara en la ventana.

0: Alquivén. Alquiler y venta de plataformas elevadoras de hasta 43 metros de altura. Calidad, buen precio y rapidez. Máquinas nuevas y seminuevas a tu disposición en cualquier momento. En Castellón, con Alquivén llegarás a lo más alto. Calle Alemania 36, en Ciudad del Transporte y plataformas elevadoras alquivén.com.
1: En Castellón caminamos a tu lado para que el duelo nunca sea un camino solitario. Funeraria Magdalena y Clínica Rels presentan espacios de acompañamiento al duelo. Grupos reducidos, con psicólogos especializados y participación gratuita. Dirigido a personas que han perdido un ser querido. Con sesiones mensuales en el Real Casino Antiguo. Porque hablar ayuda y compartir también. Infórmate en Funeraria Magdalena y reserva tu plaza. Estamos aquí para acompañarte.
2: Disfrute, gastronomía, fresquito. ¿Quieres vivir una experiencia única? Todo esto es el restaurante La Gruta, en un enclave idílico como es el paraje de San José de la Vall d'Uixó. Haz tu reserva y siente la frescura del clima natural en nuestra cueva. Restaurante La Gruta.
3: Seguim en la tertúlia de Ràdio Castellón, que Cadena Ser tenia la paraula Verónica Ruiz.
4: Sí, i pues això, estava dient que sembla mentira que s'estiguen fixant des del Partit Popular a altres autonomies quan la vergonya la tenim en esta autonomia des de que governa el Partit Popular. Sobretot, i això cal dir-ho també, tu parlaves de que arrenquem l'inici, el curs polític, l'últim curs polític abans dels pròxims comicis municipals i autonòmics. Doncs bé, estem a 8 de setembre i a hores d'ara encara no tenim calendari parlamentari. Ni sabem quan podrem fer el debat de l'estat de en la comunitat. Ni sabem quan tindrem interpel·lacions amb el president de la Generalitat, ni sabem quan podrem parlar amb els consellers i les conselleres, no sabem quan podrem fer propostes. Això és capacitat parlamentària d'este govern? Això és una autèntica vergonya, que estan de vacances permanentment. I ojo, que venim d'un estiu on s'han cremat milers i milers d'hectàrees i encara no han pogut parlar d'emergències. És que venim d'una vaga educativa que no s'ha desconvocat, que simplement s'ha suspès, i avui mateixa, a la porta del Menador, li estaven demanant a Pérez Llorca la dimissió a la comunitat educativa i no podem parlar d'educació. És que han ficat la policia educativa per al pròxim curs i no podem parlar d'educació. És que no estan construint residències i no podem parlar de serveis socials. És que és una autèntica vergonya. Escolta'm. És que no tenen capacitat parlamentària ni creuen en la democràcia. Diputada, perquè qualsevol partit que crega en la democràcia tindria un calendari parlamentari i sabríem almenys quan tenim el debat de l'Estat de l'autonomia.
3: Seria una qüestió important també perquè aquest estiu
5: va ser el 27 de setembre.
6: Bueno, ja va haver la resposta manida que funciona bé des del vostre partit l'argumentari del
5: dia. No, al final l'argumentari del dia no, és la realitat. O sigui, tu estàs demanant el dia 8, esteu demanant que se sàpia ja quan és, quan l'última...
4: Avui hi havia junta de portaveus, eh? I no ho volgut. Avui hi havia junta de portaveus, Fontdemora, que tu estàs ahí disfrutant de moltes coses avui, però avui hi havia junta de portaveus i no heu volgut donar calendari parlamentari.
5: Vale, i després cosa... diu que no s'ha pogut parlar, s'han pogut parlar de moltes coses, la Diputació Permanent està i va compareixer el conseller d'Emergències i va parlar d'incendis, dius que no s'ha pogut parlar i va intervindre tots els grups polítics, o sigui, no, és mentira. Una altra de totes les que s'estan dient en el debat d'avui, pues a l'afegit de compromís que sempre va tergiversant la veritat, després dieu, no, després diu,
4: clar, que veritat, tergiversant la veritat,
5: de quatre coses que ho dic, tres i mitja són mentides, esteu ahí.
6: Una cosa és quan és el debat de política general.
5: La primera activitat parlamentària de l'últim any del Botànic va ser el dia 27 de setembre.
6: Una cosa és quan és el debat de política general i una altra cosa és quan obris el període de sessions, convoques la Junta i aproves el calendari parlamentari. Perquè tu pots tindre perfectament el 26 de setembre el debat de política general, però ja el dia 1, el dia 2, el primer dimarts de setembre, obrir el període de sessions i convocar Junta i aprovar el calendari parlamentari. I que hi hagi un debat de política general no impedís que abans puguen haver comissions parlamentàries, que a més para más abundamiento tenim un problema de que arrosseguem tota la legislatura en molt pocs plenaris i molt poques comissions legislatives que el reglament diu que tens que convocar les tots els mesos i vosaltres no ho feu. N'hi ha comissions que s'han convocat, o sigui, és ridícul, heu convocat una o dues vegades en tot l'any. Per tant, això és absolutament indecent, perquè això merma la capacitat que tenim els partits de l'op, els grups de l'oposició, de fiscalitzar la tasca del govern. I anem a començar un curs educatiu complicat, perquè el vam acabar complicat en les vagues i les manifestacions del professorat. La consellera d'Educació tindria que haver vingut ja al Parlament a explicar. Els incendis d'aquest estiu han sigut gravíssims. És veritat que el senyor Valderrama va vindre a explicar el de Vall d'Uixó i el que va haver en Tírig. Però no ha vengut a explicar el del Saler, ni ha vengut a explicar els incendis que han hagut després en Segorbe o el Saler. Per què? Pues perquè diu que ja vendrà a la comissió. Agra pogut vindrà en Diputació Permanent. És que al final és fer tot filibusterisme parlamentari per allargar les coses i que allí pues, passen els dies i no vinga allí ningú a compareixer ni a donar explicacions ni que puguem substanciar les iniciatives parlamentàries que quan se substancien les tenim ja quasi caducades des del dia que les van presentar. Ixa és la qüestió.
3: Jo parlava també de que n'hi ha una qüestió important de cara també a les pròximes eleccions i com s'enfoca aquest començament del curs polític, i és Vox. És a dir, Vox l'hem vist fa una setmana en Borriana, on dimitia també un dels seus regidors. Són quatre regidors ja que han dimitit en Vox en Borriana. S'ha trencat el govern en Borriana entre el PP i Vox des de fa uns mesos. En Almassor va ocórrer exactament el mateix. En altres municipis també hem vist com Vox ha anat eliminant regidors, com és el cas de Benicàssim. Alejo Fontdemora, aquesta relació de socis de govern de cara al futur electoral, com ho veieu des del Partit Popular?
5: Socis parlamentaris, i la millor prova és que la última sessió de la parlamentària, que diuen que va ser l'últim de juliol, se va aprovar el pressupost de la Generalitat. O sea, que això és la millor demostració de que les coses continuen. La llei d'acompanyament, perdó. El pressupost va ser en juliol també, però uns dies antes.
4: Policia educativa.
5: La llei d'acompanyament en l'acord en Vox. Al final és una estabilitat al govern de la Generalitat i una estabilitat a les gestions i a les iniciatives.

0: A aquells que estan portant la batuta del govern del Partit Popular a la Comunitat Valenciana. Que bonica manera de canviar,
1: no la batuta de res,
0: de canviar les coses. Mare meua, mare meua.
2: No, és que mare meua. El drama que tenim gent, així...
1: Que no, hi ha gent Alejo, que paga les fantes, però en tot el món...
2: Bueno, ja, sobre pagar claro, fantes, claro, jo crec que deuríeu fer el Partit Popular una profunda reflexió sobre què sou. Perquè és impossible que el Partit Popular vulgueu definir-nos com que sou un partit liberal i al mateix temps estigueu, vau ser el primer govern autonòmic que pregunta-los al PP de Génova si estaven contents i Feijó estava content el dia que la primera autonomia que va signar un pacte en Vox i ho va acceptar tot des del minut zero va ser esta. I no heu deixat de pactar absolutament tot. Bueno, jo ja no sé si dir-li pactar a la paraula, perquè el problema és que Vox diu
1: Abascal
0: diu
2: i vosaltres accepteu absolutament tot. Perquè Vox, haig de reconèixer que puc compartir que Vox és un partit que diu el que fa Madrid. I aleshores el pressupost de la Generalitat, la llei d'acompanyament en la prioritat nacional que heu introduït, que és una absoluta vergonya. Ho heu fet... Crec que, en una part, per convicció, perquè tindreu que reflexionar sobre en què vos esteu convertint el Partit Popular, i una altra perquè Abascal mana i vosaltres obeïu. I així n'hem tingut de president Amazon, i així n'hem tingut de president a Juanfran Pérez Llorca, que insistisc, no l'han votat els valencians i valencianes, l'ha votat el Partit Popular en les exigències de Vox. I Vox ha dit quines eren les seues exigències i vosaltres, per un silló, heu acceptat absolutament tot, deixant als peus del cavall als valencians i als valencianes. En el negacionisme climàtic. No cal que diga què està passant aquest estiu i què, ja que preveure, va a passar esta tardor en el nostre territori. La ciència diu que som zona zero del canvi climàtic i vosaltres signeu pactes de govern en els que neguen el canvi climàtic. Retalleu en prevenció d'incendis, retalleu en emergències. És a dir, vosaltres sou conscients del que esteu fent per un silló? Jo crec que alguna reflexió deuríeu
1: continuem, fer. Continuem en la tergiversació?
2: No, no és una tergiversació. És que són els pressupostos. Heu aprovat o no la prioritat nacional? Heu aprovat la prioritat nacional en la llei d'acompanyament? Heu aprovat els inspectors?
1: El Partit Popular va presentar les eleccions, estem baixant impostos, estem aconseguint la llibertat educativa, estem aconseguint la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, estem aconseguint moltes coses que se van en el que el Partit Popular se va presentar a les eleccions. No ho fem com el Partit Socialista, que se presenta en un programa electoral i després el canvia segons li convé. Si no, mireu el programa electoral
2: que se va presentar a la legislatura. No, jo crec que hauríeu de llegir el teu programa electoral, també. No, mireu, parleu de prioritat nacional.
1: El PSOE me dona lliçons de complir programes electorals.
2: Jo t'he dit que si vosaltres en el vostre programa portàveu la prioritat nacional.
1: Con Bildu, el de no pactaré nunca, és que al final és lo mateix de sempre. Però, el que vos dic, en el Partit Popular se va presentar un programa electoral a unes eleccions. En aquest programa electoral, en els pressupostos que s'han aprovat i en els pactes que estan havent, s'està complint el programa electoral.
2: De Vox. En
1: de baixar d'impostos,
0: es que
1: en educació de gratuïtat 0 a 3...
0: És que m'arrape.
1: Pues arrapa't si vols.
0: Sí, claro que m'arrape.
2: Les retallades educatives també les tenim en el programa electoral.
0: Mira, tu podràs dir...
1: Dius,
0: tu
1: podràs dir... Que és la prioritat nacional.
2: Perquè després tenim l'informe PISA que diu el que diu.
1: La prioritat nacional.
0: Mira, Alejo, tu podràs dir...
1: Ja tenim clar que no és prioritat nacional, que és l'arraigo, l'arrelament dels ciutadans, és normal.
3: Alejo, no hem obrir la tertúlia Verónica Ruiz.
0: Alejo, tu podràs dir el que vulguis dir, però després està la realitat, tio. Te pot estar la realitat, però tu a la gent com li vas a dir que esteu complint el programa electoral? Si vau prometre que arrencaríeu la construcció de l'Hospital General de Castelló i a hores d'ara, després de 3 anys d'anuncis i de propaganda, resulta que no teniu ni els terrenys necessaris on poder edificar-lo. Però què m'esteu contant?
1: Es que no,
0: com esteu dient que esteu complint el programa electoral? Si parlàveu d'obrir les urgències al Raval Universitari i vau llevar hasta el ròtol? Com estàs dient que esteu complint el programa electoral quan realment estàveu dient que construiríeu el Conservatori de Música i Dansa i a hores d'ara els estudiants de música i els estudiants de dansa de Castelló i les comarques del nord no tenen espai on anar digne. És que no teniu ni projecte. És que heu tornat a pressupostar pagar el projecte i el vam deixar a Manit per a que el tinguereu.
1: Sí,
0: però de veritat,
1: Manit, sí,
0: de veritat en el vostre programa ficava que teníeu que tindre, que anàveu a crear la policia educativa.
1: No vau fer res.
0: També ho heu fet que teniu una vaga educativa a todo tren, que els dissabte tornen a eixir al carrer a todo tren. Que pregunta a la família de Castelló que vulgués quant de temps d'espera tenen que esperar perquè lo esperen a l'hospital. Quant de temps d'espera tenen que esperar per a que l'atenguin a l'atenció primària? Per favor, Alejo, a quina realitat viviu? A quina realitat viviu? A esta no, desde luego. A la de la gent normal no viviu.
3: Bueno, pues para...

0: De Sanitat, de l'Hospital. La passada setmana feia unes declaracions el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en relació a quan van a començar les obres del futur Hospital General de Castelló. Ja saben que aquest centre sanitari s'ha utilitzat molt de forma política, és a dir, va ser primer el PSPB que va parlar d'una ampliació allà per el 2022, en desembre, després va rectificar, va dir que s'anava a construir un nou hospital en gener de 2023, a les portes de les eleccions, ahir va presentar un projecte que no s'ha complit, evidentment, perquè es va presentar a les portes d'unes eleccions, va plegar el Partit Popular i Vox al govern, als pocs mesos van presentar el pressupost i en aquest pressupost ficava el concepte ampliació d'un nou hospital general. Després van tornar a rectificar, van parlar d'un nou hospital general i ens hem plantat en 2026 a les portes de 2027 i no n'hi ha absolutament res de l'Hospital General nou, és a dir, n'hi ha una compra de terrenys que ha anunciat el Partit Popular, però encara no estan els terrenys. I així parlava el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
1: Íbamos sacando la licitación de la dirección de proyecto y la redacción de proyecto y la dirección de obra. Y ya les digo que en un breve espacio de tiempo se les informará debidamente. Nosotros llevamos, vamos en tiempo y forma, estamos trabajando de una forma programada, con una hoja de ruta, que es lo importante cuando tienes un proyecto. Cuando tienes un proyecto tienes que saber a dónde tienes que ir y poner el presupuesto para llegar ahí. Y estamos trabajando con esta hoja de ruta.
0: Bueno, pues son las declaraciones del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que feia menció també a les parcel·les que falte per comprar.
1: Pues van excelentemente bien y les puedo decir que en breve, muy breve, les daremos noticias muy positivas, porque nosotros sí que cumplimos. Yo llevo a gala que se vayan cumpliendo los plazos que voy diciendo. Yo me encontré una maqueta, me encontré un terreno donde no había, insisto, no había ni una parcela y hemos tenido que hacer una labor improbable, una labor difícil, una labor que nos ha costado mucho trabajo, pero como lo que queremos es que la provincia de Castellón tenga un nuevo hospital general y que empiecen las obras cuanto antes, hemos ido trabajando de una forma paralela.
0: Bueno, pues que ha ido cumpliendo los plazos. La verdad es que ningún partido político ha cumplido los plazos sobre esta cuestión. Yo recuerdo una entrevista que le hacíamos también al entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que decían 10 años desde 2023 cuando se anunció estará terminado el hospital general como mucho. En un plazo 2033, ¿no? Estaríamos, insisto en que vamos a llegar a 2027 sin ni siquiera haber puesto una piedra del Hospital General de Castellón. Cuando llegó el Partido Popular y Vox, objetivo prioritario, de momento se están terminando la legislatura y tampoco hemos visto ningún movimiento. Lo que insistían los pacientes, los sindicatos allí, es que hay unas habitaciones con dos camas en el hospital de referencia de la provincia de Castellón, que cuando tienes que pasar una de las camas tienes que apartar hasta el armario para poder pasarlo, que son unas instalaciones tercermundistas ahora mismo que estamos viendo.
2: Son las mismas instalaciones tercermundistas que dejó el botánico cuando se fue.
0: Sí, sí, pero hemos explicado
3: una maqueta y unos terrenos. No, es que como Alejo estás todo el rato que tenemos que hablar con rigor, tú habla con rigor también. Una maqueta y unos terrenos expropiados.
2: Se
3: convocaron elecciones y llegasteis vosotros. Y lleváis 3 años sin hacer absolutamente nada. Es que, claro, parleu com si no haguereu governat. Es que porteu 3 anys governant. El conseller ha vingut així, jo no sé, i l'alcaldessa de Castelló ja, quantes mentires han contat? Però és que lo de tiempo y forma, ¿qué tiempo y qué forma? O sea, ¿qué tiempo y qué forma? Estarà en tiempo y forma, en la planificación. Però quina planificació si han passat 3 anys? I ahí encara esteu enredats en este range. No ha començat l'obra. Ara dieu que si l'any que ve o l'any o no sé quan, però anem a veure. Lo que no se pot és enganyar a la gent. No, no se pot enganyar
2: no
3: a la gent.
2: La gent tonta, no podeu.
3: Anem a veure. No, lo que no pot ser és que ara siga tot culpa de no sé quién, del botànic. No, com si vosaltres, o sea, com si les eleccions hagan segut a ir, que heu fet estos 3 anys. Quina és la gestió? Es que l'esforço, no, no, és la teua funció. El conseller, entre les seues competències, està a treballar. I té que treballar. Què fos tots 3 anys?
2: No sé si heu sentit les declaracions.
3: Venint i contant mentires.
4: Hechos.
3: Venint i contant mentires. O sea, quan van a començar les obres? Perquè porten 3 anys perduts. I 3 anys d'enganx. Això és aixina. Això és aixina. Esteu igual que fa 3 anys. Aleshores, explícame tu, estos 3 anys, este home que ha fet.
4: Jo sempre més crec que no estem igual, crec que estem pitjor.
3: No, pitjor, clar, perquè ha passat 3 anys
4: i no ha passat 3 anys i això està exactament igual. És que no he tingut la capacitat ni d'expropiar els terrenys. És que fa relativament 2 setmanes van quedar amb els propietaris dels terrenys a veure com ho fan i a veure com expropien. Però, per l'amor de Déu, que escoltam, que estar en un govern és gestionar i és treballar. I, de moment, ni gestió ni treball.
3: És terrible.
0: Alejo Fondemona.
2: No, pues al final qui ha sentit les declaracions del conseller, que ho ha explicat bé, o sea, se va trobar quan va entrar de conseller en una maqueta i en un anunci
3: i
2: en una promesa electoral i s'ha
3: de
2: una redacció de projecte, ni una redacció de l'avantprojecte.
4: Igual cara. I en 3 anys que
2: s'ha treballat molt en l'hospital, en l'actual hospital, s'han reformat les urgències, s'ha dotat de material.
4: Per favor, que
2: en... això venia de antes, estava dibuixat en un paper, però no, no és veritat. Era un anunci en una maqueta.
4: Espere que no t'ingressen a l'hospital, perquè t'enteraràs de quina manera estan personal sanitari i pacients.
2: Està en una situació, lamentablement, pues molt necessitat de per exemple en un problema de vaga general a l'estat espanyol que també és normal perquè per part del ministeri s'està ignorant les reclamacions
4: les competències de sanitat
3: que volen l'obra de l'hospital
2: no té res que volen bueno,
3: no, és que clar,
4: la competència d'expropiar els terrenys la té la Generalitat Valenciana,
2: però el que vos he dit, ahir hi ha un projecte en redacció, hi ha uns plaços, hi ha que com ha dit Jaume Morré,
4: no,
2: hi
4: ha un horitzó que els hospitals no se fan
2: ni se fan en un no res, se té que planificar, se té que projectar, se té que fer la redacció del projecte. Se té que dotar pressupostàriament, que s'ha dotat pressupostàriament més de lo que havia dotat el
4: Però per què, si no ho executeu? Per què vols pressupostar 5,6 milions d'euros per l'Hospital General de Castelló si no saps?
3: Home, l'execució pressupostària està en la web de la Conselleria d'Hisenda i se veu clarament la no execució pressupostària. No se pot executar uns diners d'una obra que no ha començat. Això jo crec que ho sap hasta Espinete de Barrio Sésamo.
2: Tenim uns pressupostos que s'han aprovat el mes passat. O sea que han entrat en vigor el mes passat.
4: Hospital, cero.
2: Hospital, cero. Realitat.
4: Cero del pelotero per part de la Generalitat.
2: Molt més de lo que vau deixar vosaltres.
4: Vergonyós.
3: En absolut.
2: Perquè no vau deixar més que una promesa i un dibuixet. I no és lo mateix.
3: I terrenys expropiats. No digues que no n'hi haven terrenys expropiats.
4: Governeu vosaltres, tio, i no ho fer res.
3: Per favor.
0: Bueno, veurem com evoluciona esta qüestió, però el cert és que és un dels projectes més importants de la província de Castelló en aquest segle. I de moment, bueno, pues ahí están les declaracions de el conseller de Sanitat Marciano Gómez. Estes pròximes setmanes està previst en un principi que es compren aquestes parcel·les, no? O que s'expropien aquestes parcel·les, i serà un pas important, però el fet és que 4 anys o 5 anys després d'aquell anunci no n'hi ha absolutament res nou en l'Hospital General de Castelló. Comentarem altres qüestions també en les pròximes tertúlies. Avui hem conegut, per exemple, l'informe PISA, que fica a la cua educativa a tota la comunitat valenciana, especialment en ciències, en matemàtiques i en lectura, que això és algo preocupant perquè estem parlant del futur de la nostra comunitat autònoma. I, bueno, en les pròximes setmanes també suposo que eixirem de dubtes de les candidatures diferents dels partits polítics per a les eleccions autonòmiques, que és la tertúlia que avui ens acompanya, l'autonomia. Així que Alejo Fondemora, Verónica Ruiz, María José Salvador, gràcies per estar en la tertúlia de Ràdio Castelló en Cadena Ser.
4: Gràcies, Jaume.
3: Gràcies. Adiós.